0: por hoy Gandea. Con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dimecres 16 de setembre, Dia Internacional, d'entre altres coses, la independència de Mèxic. En seguida entendran per què destaque esta efemèride en concret. Però abans parlem de l'oratge. De moment està tranquil, però ja saben que per a esta vesprada es pronostiquen pluges. Ahir, AEMET marcava alerta taronja a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Ara ha baixat a groga, però en tot cas ja saben que si tenen previst pensar a eixir esta vesprada, millor agafen el paraigües. Però per parlar de l'actualitat, ens hem d'anar un ratet fins a Mèxic.

0: que como me... Ja ho saben, perquè així tenen totes les notícies, el succés que ha sacsejat a tota la comunitat educativa. Un estudiant de la Universitat de Granada, de només 21 anys, ha sigut assassinada a Mèxic, mentre complia amb la seva estància allà, per un intercanvi. Arrel d'això ha saltat una evident alarma entre els estudiants i familiars dels joves que han de viatjar en el marc dels seus estudis universitaris. Nosaltres hem volgut saber com es gestionen aquests intercanvis des d'ací, des del campus de Gandia de la Universitat de València. Hi ha viatges a Mèxic programats? Es fa una revisió exhaustiva de la situació del país abans d'enviar els estudiants? Hi ha seguretat en aquest aspecte? A la reunió de redacció teníem molts dubtes. I Daniel Ardiz ha dit: jo me'n vaig allí, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, i que m'ho conten. I allí està. Dani, bona vesprada, conta'ns on estàs.
1: Hola, Celia, què tal? Mira, me pilles justet en la porta, així en el campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València,
2: sí.
1: Me pilles en la porta de l'oficina internacional. I és que he quedat amb la seva responsable, que és Micaela Muchinski. Crec que estarà... Hola, Micaela, bon dia, què tal?
3: Bon dia, què tal?
1: Havien quedat per a parlar dels intercanvis internacionals, que ja hi ha una llarga tradició, activitat acadèmica en aquest sentit, diversos programes que ara parlem així en el campus de Gandia. Anem a parlar de seguretat, d'acords ben fixats, per davant d'aquest context de l'actualitat de la jove estudiant que ha sigut assassinada en una universitat en Mèxic. Però comencem llançant aquest missatge. Establiu acords d'intercanvi sempre amb la màxima seguretat per als joves, no?
3: Sí, per supost, clar. De fet, distinguim perquè hi ha alguns destins que no són segurs i venen alumnes així, però no eixen cap allà.
1: Ah. Com per exemple, me comentaves abans per telèfon el tema de si hi ha una situació bèl·lica, directament s'anulen qualsevol intercanvis que hi ha, fins i tot en països veïns dels que estan en guerra.
3: Sí, perquè de fet els mateixos alumnes ho requereixen així, però hi ha situacions, per exemple, la instabilitat que va haver en Turquia, que participa al programa Erasmus europeu, i va haver uns anys que tant l'Agència Nacional, que és el CEPIE espanyola, com la pròpia universitat van vetar durant uns anys Turquia per a intercanvis.
1: Encara teniu així els estudiants internacionals d'intercanvi, no?
3: Sí, sí, clar.
1: Vam fer una visita a una de les aules, sí. I precisament me comentaves que una de

0: Ses Joves és estudiant de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, que té l'edifici en la capital, no?, de Mèxic, de Districte Federal.
1: Sí, tenen el campus en Mèxic DF i anteriorment, antigament, ha anat gent, però ara mateix només entren estudiants. Esta xica estudia comunicació audiovisual, està així fent el seu últim curs.
0: Això és més que enriquidor. I des de quan, Micaela, el campus esteu fent? Ara hem parlat de programes, perquè teniu Europa i fora d'Europa. Sí. Però des de quan, en estos intercanvis en general?
1: Fa més de 25 anys.
0: Més de 25 anys.
1: Sí, sí, sí. Al poc de obrir el campus, vam començar, perquè la UPV, en particular el campus, sempre ha apostat molt per per els intercanvis, perquè són molt enriquidors, tant per a nosaltres com per a les altres universitats, i també per a la investigació, perquè es fan lligaments entre les àrees d'estudi i es creen nous projectes. I bueno, per als alumnes en particular és molt important, perquè enriqueix molt la seva targeta de visita, diguem, no? Clar. Quan acaba la carrera.
0: Però ja a nivell fins i tot humà, conèixer altra cultura, sí, que sí. Pot ser completament diferent respecte al país d'on venen.
1: Sí, sí, clar. De fet, es va fer una enquesta, bueno, un estudi gran de la nostra àrea d'empleo, i el resultat, de broma, el vicerector li deia al nostre vicerector: tindries que haver pagat tu l'estudi, perquè ha eixit, que el més important és haver eixit a l'estranger, perquè els empresaris entenen que és una persona en la ment més oberta, que sap treure's les castanyes del foc, que sap manejar-se en un ambient multicultural, que ara és molt habitual, i a banda dels coneixements tècnics que pot haver adquirit.
0: Això és important. Tornant, perquè quede ben clar, ara veurem com ha evolucionat en aquests 25 anys. Suposa que haurà augmentat el número d'acords d'intercanvi, de què depèn, però dir que també n'hi ha unes zones no recomanades pel Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Espanya, que vosaltres teniu molt en compte a l'hora de fer intercanvis.
1: Clar, clar, això es mira de primeres. Hi ha que fer cas les recomanacions, i n'hi ha zones on desafortunadament no es pot anar.
0: Països, d'aquests 25 anys, vau començar a nivell Erasmus Europa, després vau anar afegint països de fora d'Europa, anar creixent els acords?
1: Sí, sí, tenim una barbaritat d'acords, perquè la gent pensa que n'hi té que haver tants acords com alumnes que deixen, i no, té que haver molts més, perquè cada alumne té unes il·lusions particulars, i no és que siga d'audiovisual o de turisme o de telecomunicacions, és que vol fer una cosa específica perquè està al final de la seva carrera. Igualment que així fan optatives, doncs fora volen fer coses que així no poden fer, o on tenen una espècie d'interès. Aleshores, dividim Erasmus Europa, que és òbviament la part més gran, perquè també té molta més finançació, però en els últims anys, fa en concret 3 anys, tenim un programa que es diu K131 Internacional.
0: Sona molt bé.
1: Sí, sí, és Brussel·les. I hi ha finançació, a més, prou bona, o sigui, 600 euros al mes, més el viatge per a fora d'Europa. I estem fent nous convenis amb països on ja tenim convenis anteriorment, perquè, a banda d'això, l'UPV fa molts anys té un programa que es diu Promoe, que es pareixi fora d'Europa en finançació de la pròpia universitat, que tenim molt de privilegi en aquest sentit. I sempre han eixit alumnes, uns 120-130 a l'any de l'UPV, a països no pertanyents a la Unió. Majoritàriament, en els últims anys, van molt a Corea, a Xina, a Estats Units, a Austràlia.
2: Mare meva.
1: Però també, tradicionalment, a Latinoamèrica. Uh-huh. La més important, segurament, és Argentina, on hi ha més mobilitat, però també Xile, Equador, i per supost Mèxic també, perquè és un país molt gran i molt en moltes universitats.
0: Com comentaves, que són fa 3 anys, no?, que va anar l'última estudiant a Mèxic.
1: Sí,
0: des d'ací.
1: Sí, l'última estudiant d'audiovisual que va anar a la Universitat de Guanajuato, en Mèxic. però després d'això, com ha anat agravant-se el problema, el Ministeri d'Assumptes Exteriors ha anat vetant, diguem, més zones de Mèxic, doncs no ha hagut més estudiants anant allí. A banda de que, clar, com tenen una oferta tan gran, tampoc és necessari anar a una zona en conflicte, clar, especialment per a les dones.
0: Així tot, encara que no hi hagi una situació de conflicte, segons el Ministeri, no és el mateix el nivell de seguretat d'un país europeu que ja fora d'Europa, però així tot és fila prim, es mira el detall per a aquesta prudència i que estiga completament segura la persona que és des d'ací, veritat, siga a Europa o siga fora d'Europa.
1: Sí, clar, clar. Els nostres fills són com els nostres fills, sí. I fèiem en ells el que faríem en els nostres fills, vull dir que optem per la màxima seguretat, òbviament, clar.
0: Miquela, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes del teu despatx, així, contar-nos aquesta experiència. Eres una veu més que experta per a parlar d'intercanvis internacionals entre els joves i això és aprofitar-ho. És aprofitar-ho ara en aquestes edats, en aquest moment, no? Perquè després ja el tren passa i aquesta oportunitat ja està més complicada, veritat. Cal aprofitar el moment.
1: Sí, sí, cal aprofitar-lo. I per als estudiants és un antes i un després. És una manera única de veure altres coses i jo sempre dic el lloc on van mai més és un punt del mapa, perquè allí hauran fet amics i hauran tingut una experiència molt particular.
0: Pues vaig a veure si matriculo en la universitat, vas fent camí i has començat jo també anar d'Erasmus, encara que arribi un poquet tard, però arriba.
1: Sempre estàs a temps.
0: Miquela, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Bo, Celia, he fet aquesta anàlisi des del campus de Gandia, que són intercanvis internacionals, tant en Europa com fora d'Europa. Una cosa, sí. T'he dit que no adeu, t'he dit fins ara, val? Perquè me'n vaig, vale. Agarro el cotxe i me'n vaig cap a Tavernes de la Valldigna, perquè m'han dit que allí n'hi ha uns carrers engalanats que són una meravella. Fins ara.
2: Vale, va. Pues després tornem a connectar amb tu. Avisa'ns quan estigues allí ja preparat i farem eixa connexió. Dani, moltíssimes gràcies per apropar-nos esta informació. La veritat és que els viatges d'intercanvi són tota una oportunitat per aprendre molt més. I, bueno, sempre que es facin en seguretat, pues són una cosa molt, molt positiva.

0: Ja saben que quan escoltem aquesta cançó és que connectem amb el servei de salvament i el socorrisme de Creu Roja Gandia a la platja Nord. Avui ens atén Vicente Castelló Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera avui per allí?
1: Pues està com en els últims dies. Avui de moment tenim una bandera verda, una briseta que està bufant molt entre el Gregal i el Llevant, el corpent és apreciable, temperatura i d'aigua de 26 graus, ha baixat un poquet, i una afluència de gent d'un 50%. Mm-hmm. De moment ha estat un dia per poder vindre a disfrutar i poder passar un dia agradable en la platja.
0: Molt bé. Esta vespre sí que es pronostiquen pluges, no, Belmonte? Però bueno, suposa que en la mar les conseqüències vindran demà, no?
1: Sí, esta vespre diuen que mos canviarà un poquet d'horatge, mos entra un poquet de vent de llevant i pareix que està faig algunes pluges i algunes tronades un poquet fortes. Estem en alerta taronja de per avís de pluges que poden arreplegar en 40 litres en una hora. Però bueno, però diu que això serà curt. Esperem que entre el divendres i el dissabte estiguem a altra volta el sol fora i les platges, com sempre, a tope.
0: Així és. Belmonte, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu.

I ens quedem a Gandia perquè també tenim notícies d'àmbit local que han d'encapçalar els informatius també. Resulta que la Conselleria de Justícia, Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana ha reclamat a l'Ajuntament de Gandia que subsane les deficiències del Palau de Justícia, especialment pel que fa a les filtracions i a les goteres. Recordem que l'edifici va ser construït per l'Ajuntament després que assumirà les competències en 2018 i diuen des de la Conselleria que des d'aleshores, des del 2018, l'edifici pateix diverses deficiències en l'execució de l'obra que amb el transcurs del temps s'estan agreujant. Per al·lusions, Maite Alonso, directora general...

0: Por Hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: La 1:09 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Com sempre, a aquestes hores, fem un repasset per l'actualitat informativa del dia. Què tenim?
2: Doncs hem de parlar, Celia, d'educació, per una qüestió que ha desvelat aquest matí en roda de premsa l'edil d'educació, estàs a pena, i és que altres anys, recordarà, s'han tingut problemes en la sobrematrícula,
1: sí.
2: És a dir, les persones, els xiques i xiquetes que van matricular-se al llarg del curs, que havia provocat que en alguns casos s'hagueren de posar aules extra, però era una qüestió que passava, com diguem, al llarg del curs. Uns 1.000 alumnes arriben des de fa 5 anys durant el curs a la ciutat. Però és que d'enguany ha passat una cosa històrica que no havia passat mai, que és que els centres de la ciutat no donen abast per acollir la matrícula ordinària. O sigui, la gent que s'ha matriculat dins del període normal de matriculació. Aleshores, s'han hagut d'habilitar 5 aules llevant espais, per exemple, una aula de música que es transforma en una aula, o fins i tot en el Col·legi de les Folles hi ha una classe que està dividida per una tela, una cortineta. Escoltem l'edil d'educació, estàs a pena.
3: És la primera vegada que la ciutat han d'obrir ni més ni menys que 5 aules en els centres públics per acollir la matrícula no sobrevinguda, la matrícula ordinària. O sigui, el Consell Escolar Municipal porta avisant-ho 3 anys. Què passaria? I ara la nostra pregunta és, els 1.000 i pico alumnes que arriben cada any des de fa 5 anys a la ciutat, a on van a poder ser acollits? Perquè els centres públics estan completament col·lapsats. Ja no tenen aules de música, han perdut, ni han espais partits en una cortina per a donar cabuda a 2 aules.
1: Mare meva.
2: Així comença el curs escolar. I la situació també és dolenta en l'educació secundària. Alumnat de batxillerat i cicles de mòduls formatius s'han quedat sense plaça directament. No podran estudiar a la ciutat de Gandia.
3: Lo que s'ha vist en les subhastes de places no s'havia vist mai. Centenars i centenars de xiquets i xiquetes, de joves de la nostra ciutat, que estan esperant que els agafen en algun mòdul i que no van a tindre plaça i no van a poder seguir estudiant tot i voler, almenys en la nostra ciutat. Si se'n van fora, el problema és el transport, que no existeix un transport escolar. Aleshores, la situació és greu ja en tots els nivells, per tant, és important el centre, però el centre de formació integral, el centre integral de formació professional, és una necessitat, no d'ací 5 anys, és una necessitat avui.
1: Ja veus. Clar, és el que comentava la regidora, no? Que si no poden estudiar així, poden anar a altres llocs, a altres ciutats, però clar, el problema és el transport.
2: Clar.
1: Pues ahí queda esa qüestió.
2: Ahí queda esa qüestió. També ha comentat aquesta pena que se torna a posar en marxa el projecte de Patis Oberts, que és, com diu el nom, que per les vesprades obrin els patis dels col·legis per a posar-los a disposició de la ciutadania. Enguany hi ha més patis de col·legis que estaran oberts, són 5 cada dia, 5 patis oberts cada dia. Com a novetat, no n'hi haurà una persona que dinamitze, que estigui fent activitats, perquè s'han donat compte que el que realment volen els xiquets és estar jugant
1: en llibertat,
2: aleshores. Però, per contra, sí que hi haurà més vigilància, més conserges que estaran en els centres vigilant que tot estigui correcte, encara que ha recalcat l'edil que és responsabilitat dels pares, que no poden estar aquests xiquets sense un cuidador adult en els patis. Tenen que ser acompanyats d'una persona responsable adulta. I el següent pas serà la renaturalització dels patis. El que vol fer l'Ajuntament és convertir els patis actuals en grans parcs que estiguin també a l'abast després per les vesprades per a la ciutadania. Reformar tots els patis, convertir-los en espais verds, en alguns puestos, fins i tot llevar aquestes pistes de futbol que n'hi ha antigues, seran espais verds, més arbres, més
1: gespa, no?
2: Més gespa,
1: exacte. Imaginem, molt bé.
2: Escoltem de nou a la regidora.
3: Detectes que són els espais on més calor fa de tota la ciutat, aquestes pistes són una concentració, quan tu veus els mapes, el punt roig està en el pati del centre. Aleshores, cuidar al nostre alumnat era important per a nosaltres, però al mateix temps dotar aquest espai per a la ciutadania com és la concepció és d'un parc.
2: Mm-hmm. Vale. Doncs el primer serà el del Col·legi Montduber i la licitació estarà ja a final d'este mes.
1: Vale. Tenim alguna qüestió més?
2: Doncs comentar, per exemple, que en Roto va continuar aquesta reforma estructural del Palau Comtal. Es farà ara en una subvenció de 150.000 euros del Pla Especial de Recuperació de Patrimoni de la Diputació, i el que es recupera és la imatge original, podem dir, de la façana de l'edifici.
1: Molt bé. Quedarà això també molt, molt atractiu, no?, per al turisme. És un punt més per a atreure-se turisme a Rotova. No sé si tenim alguna qüestió més. Ens vegem ja...
2: Pues simplement, curtet també, que en el Miserà el consistori ha fet una crida a la gent per a que no tiren fem restes en un abocador que està fent-se de forma il·legal en l'entrada de Mortatell, diuen. Diu, és una parcel·la que és de la Generalitat, aleshores l'Ajuntament pot actuar molt, han posat una senyal dient que no tiren res allí, però recorden que és delicte i que es poden multar.
1: Bueno, pues ahí queda en totes aquestes qüestions. Ara, Llopis, moltes gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins després.

0: I posem esta cançó, la de precaució, amigo conductor, perquè anem amb altres temes, però continuem en Gandia, eh? Segur que si han passat pel carrer Magistrat Català, han vist el radar que indica la velocitat amb què circula el vehicle. Pues van a instal·lar-se 9 més per tota la ciutat. De fet, en l'Avinguda del Grau ja poden veure algunes d'aixes senyals noves. És una mesura que diguem que no sanciona, però que té la funció de fer que, quan els conductors ho vegin, reduïsquen la velocitat. Són vostès dels que redueixen la marxa quan veuen aquestes senyals per a que es posin en verd? Pensen que són importants o no es fan cas? Pues això és el que hem eixit al carrer a preguntar. I anem a escoltar tots els testimonis, però comencem per un balanç general que ens fa el copropietari del bar Nilos, que té just al costat una de les primeres senyals instal·lades. És Alfredo Girones.
1: No paren, està més en roig que en verd, fíjate, veuràs, bum, bum, la gent no sé si no sap què està, però que fa cas omís totalment. Molta gent es pensa que sí que és multa, però jo crec que és més que no saben que està ahí, perquè passen, no es donen molt de compte. Jo crec que és més que no ho saben, però que el cas ni se fijes, cal ningú ho fa, i gent que va ben forteta.
0: Eixe era el balanç general del propietari del bar, que té davant una d'aquestes primeres senyals pedagògiques, i ja ho hem escoltat, veu que la majoria de conductors superen aixòs 30 km per hora. I ara anem amb els testimonis particulars. Tu què fas quan t'acostes a una d'aquestes senyals? Escoltem els primers veïns que hem preguntat. Comencem pels que sí que respecten.
2: Yo voy en bicicleta, pero yo creo que cuando voy en coche que a veces he visto alguno de estos, sí que te fa alzar un poquito el pe, porque digo, ostras, vas más embalat, vas per ciutat, has de relaxarte un poquito. Y sí que, yo creo que sí que un poco de función, pero fa més lo otro, que posa multa, eso está claro. Yo faig cas, sí.
3: Intente respetar el senyal o fer cas al senyal. A mi no era la velocitat. Ara, això n'hi ha un error. Si està gran verd i fas cas, una cerveseta i tot el món faria cas. Un premi de Xina, sí.
0: Hem preguntat també a un grup de tres amics que estaven esmorzant en el Nilos i trobem en ells les dues opcions. Passe en emoticono trist i passe en emoticono content.
4: Quan m'acosta, intento que reduixi la velocitat perquè estic en verd. No intento anar molt ràpid, òbviament, perquè estic de ciutat.
5: A veure, jo en principi passe i no frene, la veritat. O sea, encara que estigui arròs, perquè al final vas fer la carretera i quasi no te donen ni compte. Però bueno, sempre a veure si... Sempre intentem no anar a una velocitat molt alta, però bueno, de normal, que ho vegues, pues, continues i ja està.
6: A veure, jo no frene. Jo reconec, com has dit, que com sé que no hi ha multa, pues aprofito un poquet.
0: Seguim amb més testimonis arreplegats este matí al carrer i ara escoltem alguns exemples del cas dels conductors que pensen, com sé que no hi ha multa, inconscientment no frene i me'l passen roig.
7: Yo lastimosamente siempre paso con la cara triste, rojo, sí. Ya cuando paso es demasiado tarde para darme cuenta que estaba en verde. Inconscientemente sé que no trae ninguna consecuencia y lo paso sin más.
3: Yo la pase, no lo encontré, yo pase. Sí, inconscientemente lo hago así. Sí que te ves que alguna vez cuando he pasado y le he visto y que he frenado molt y en sec, pero al final te confíes porque sabes que no te multen, pues tienes recte.
8: Yo pues, a veces no doy ni compte ni me recuerdo que está y si pase i ho veig, doncs pare una miqueta, però tampoc et torna loco. Sé que no hi ha multa. Això diuen, que no hi ha multa.
0: Tampoc em torni loco, deia un dels veïns que hem vist. Però bé, anem per acabar, encara que sembli mentida. Hi ha alguns dels conductors de vehicles que no havien vist aquest tipus de senyal.
9: No, la verdad que no lo he visto nunca, pero bueno, si es para razón, para que la gente tenga sensación de que tiene que ir más rápido o menos rápido, lo veo bien. Yo si lo veo creo que me pararía porque es un signo de respeto, no sé.
10: No las conozco, pienso igual que mi amigo, no lo he visto siquiera, no sé ni dónde está, pero es la primera vez que lo escucho yo.
0: Pues bé, sempre hi ha qui encara no s'entera, però bueno, que ja les veuran i tindran l'oportunitat de passar un verd o en verd, que és que sí que respectes la velocitat, o passar en roig, que és que no la respectes. De moment, com deien, no hi ha multa, però bueno, qui sap si en algun moment pot haver conseqüències, així que més val respectar sempre la velocitat, no només perquè no el posen la multa, sinó per seguretat.

0: De unidad, des del Servei d'Atenció i Informació al Pacient, del Departament de Salut de Gandia, volem acostar a la ciutadania un dret molt important, que és el dret de decidir amb temps i en plena capacitat com volem ser atesos si algun dia ja no podem expressar la nostra voluntat, el procés de final de vida. I esta labor informativa té una cita especial a Vinyarjú.
1: Exacte, esta vesprada. Clar, perquè sí, perquè és tan important este document, Joan, perquè és tan important decidir el que volem fer, quantes opcions tenim, és a dir, què és el que pot passar si no ho fem?
0: Bé, el per què és perquè el millor moment per a pensar, parlar i decidir és quan tenim capacitat i poder reflexionar sobre la pressió que tenim en un moment de final de vida, en què potser no tinguem aquesta capacitat de verbalitzar de quina manera volem passar aquests moments, quines cures volem que se'ns apliquen. Aleshores, és convenient deixar-ho definit en aquest document de voluntats anticipades.
1: Vale. I en ese document, per exemple, Joan, es pot especificar si volem que el nostre cos es doni la ciència, per exemple?
0: No exactament, perquè la donació del cos a la ciència, encara que aparega en la sol·licitud, és un procediment que es fa separadament. Té un altre tràmit, es fa per una altra via. El que passa és que sí que deixa reflexar a la sol·licitud al document de voluntats anticipades que s'ha donat el cos a la ciència prèviament. Sí que es pot especificar la donació d'òrgans, i altres voluntats, per exemple, quin tipus d'assistència religiosa vols ser en aquests moments, on vols ser atès en els últims moments, si en casa, si en l'hospital, si a la residència, i qualsevol altra indicació relacionada amb aquest procés de final de vida que l'otorgant considere.
1: Per exemple, poso jo un exemple que em ve a mi al cap, sense jo tindre ni idea, John, però per exemple, si tu en aquest paper pots decidir, per exemple, si tens mort cerebral que el desconnecten, per exemple.
0: Correcte.
1: Vale.
0: Correcte. Literalment el que diu el document, el que bàsicament invoca és que no s'apliquen cap mesura invasiva que puga, diguem, prolongar la vida d'aquesta persona quan no n'hi ha ningú tractament, ninguna solució, diguem, de supervivència. Bàsicament és això que és diferència de l'eutanàsia.
1: Claro.
0: L'eutanàsia és un concepte diferent. Però el que passa és que l'actualització que s'ha fet del document de voluntats anticipades s'ha inclòs també la possibilitat de que este mateix document servisca com a sol·licitud d'inici de prescripció d'ajuda a morir. És molt important este pas perquè s'alinea amb la llei de prestació d'ajuda a morir sempre i quan es donen les circumstàncies que marquen la llei.
1: Claro. Joan, i si en el cas de que no fem este document, qui decideix això? Els familiars?
0: Bé, tradicionalment, este és el desavantatge de no fer les voluntats anticipades. Vale. Justament perquè la situació més clàssica i més culturalment que arrastra aquesta societat és que es dona, diguem, veu a la família per a que prenga decisions quan la persona no pot decidir per ella mateixa. Aquesta situació és angoixant. És una situació que arriba al conflicte, empitjora el dol de la família, no sabem si han fet bé, si han fet mal. D'aquesta manera, alliberes d'aquesta decisió a la família, alleugeres el dol, I a més a més facilita també la presa de decisions a l'equip assistencial.
1: Clar, em quedo en això que has dit, Joan, perquè clar, si tu no ho deixes especificat el que tu vols, després la responsabilitat en els familiars pues mai saben si ho han fet bé o si ho han fet mal, perquè clar, aquesta persona ja no pot parlar, clar.
0: només la gent que ha passat per aquest moment sap perfectament del que estic parlant, perquè és una cosa prou habitual.
1: I per això, suposa que per ser tan habitual és el que és el per què, no? d'organitzar aquesta xerrada d'esta vesprada a les 6 de la vesprada, és, no? A on, recorda-m'ho.
0: Sí, és a les 6 de la vesprada de Beniarjó, a la sala d'exposicions Vicent Vidal Miñana, organitzada per l'Ajuntament de Beniarjó.
1: Molt bé. I es pot apuntar qui vulgui? S'han d'inscriure o pot anar qui vulgui lliure?
0: No. És una xerrada oberta. Pot anar qualsevol persona interessada. Encantats d'atendre.
1: I suposo que aquesta xerrada, Joan, va dirigida un poc a totes les persones, eh? Grans i menys, i no tan grans, vaja.
0: Així. El document està adreçat a persones majors d'edat o menors emancipats amb capacitat suficient i lliurement deixa escrit els seus valors, preferències, instruccions sobre tractaments i cures en fase final de vida. Òbviament, ara és el moment i no quan diguem, estem en una situació greu i en la que s'ha de prendre decisions difícils. És un acte d'autonomia personal i jo recomano a tota la població que s'anime.
1: Pues sí, ahí ho deixem, perquè la veritat és que després és, podríem dir que és com el testament, no? Que després un, si no el fa, venen els problemes, no?
0: Efectivament. és un paral·lelisme prou acceptat.
1: És una forma d'evitar problemes futurs. Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres, encantat.
1: Gràcies. La veritat és que és un tema delicat, especialment en l'àmbit sanitari, perquè hi ha moltes coses a tindre en compte. I, com sempre, com ha dit Joan, més val prevenir que curar després tots els problemes que això suposa.

0: Canviem de tema i els parlem ara del document de les últimes voluntats. En este cas, en l'àmbit mèdic, en l'àmbit sanitari. I és que esta vesprada, a les 18 hores, a les 6, hi ha programada una xerrada a la sala d'exposicions Vicent Vidal Miñana a Beniarjó, sobre això precisament, sobre les últimes voluntats. Què és aquest document i per què és tan important? Doncs li preguntem directament a Joan López, que és infermer responsable del SAIP, del Servei d'Atenció i Informació al Pacient, de l'Hospital de Gandia. Bona vesprada, Joan.
1: Bona vesprada.
0: Comencem, si et sembla, pel principi. Què és això de les últimes voluntats?

0: I si parlem d'aquestes últimes voluntats en l'àmbit sanitari, també suposo jo que serà important este document en la vida en general. El testament, per exemple. Com és d'important? Què és el que s'inclou allí? Doncs com sempre que ens sorgeix un dubte jurídic, parlem amb Vicent Estruc, d'Estruc Abogados. Vicent, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia.
0: T'ha passat alguna vegada amb algun client que ho hagi fet, que no hagi fet el testament i que després hagi tingut problemes?
1: A veure, és, bueno, problemes m'ha passat alguna vegada, sí. És prou comú el fet de que no es faci testament, però el Codi Civil, en aquest cas, té previsions al respecte i el que fa és regular legalment, encara que no hi hagi testament, regular legalment la situació d'una avintestato, que es diu, que una falta de testament. O sigui, que és prou habitual, eh? Hi ha moltíssima gent que no fa testament.
0: I és important, fer-lo, no?, per a evitar després problemes?
1: És important fer-lo si tu vols manifestar la teva voluntat, val? Si el dona igual, perquè hi ha molta gent que li dona igual, diguem que són persones més menys materialistes o que els dona igual què va passar quan ells ja no estiguen en este món o este tio, més, no sé, més a millor, més lleugeres, entre cometes, val? Però més lleugeres de moral, entre cometes. El Codi Civil bàsicament regula la situació que és que a falta d'última voluntat manifesta pues una sèrie de persones que es declaren hereus heretarien per parts iguals. Bàsicament seria aquesta la regla general, saps? En cas d'absència de testament.
0: Molt bé. O sigui que són els vius, no?, els que ho decideixen una miqueta, no? Una maqueta no, totalment.
1: No, no ho decidís, és el Codi Civil el que ho dius.
0: És el Codi Civil.
1: El Codi Civil és el que marca els efectes de la falta de testament. I el que marca qui són els hereus. Entonces és un poc que sou tres, pues així se vos declara hereus i es reparteixen entre tres i ja està. O sea, ho diu la llei. O sea, no hi ha ningú tipus de voluntat ni per part de la persona que ha faltat perquè no ha fet testament, però tampoc per part de les persones que són herederes. O sea, n'hi ha que atendre a el que diu la llei. Això seria en cas de falta de testament.
0: Molt bé. Per tant, important, si es vol decidir què donar-li aquí, què passa després de quan ens morim, pues, important fer aquest testament. Vicent?
1: Claro, el testament el permeteix un joc de possibilitats que la falta de testament no tens quan hi ha una intestat o una falta de testament, és el que marca la llei i ja està, pur i dur. Quan hi ha un testament, quan hi ha unes últimes voluntats, tu tens més joc per a poder, pues, per exemple, ¿vale? Legue esta parcel·la al meu fill major perquè tota la vida li ha agradat i en compensació li deixa a la meva filla menuda un xalet no sé a on, o millore a aquesta persona que sempre s'ha portat molt bé, deixa el test de lliure disposició a aquesta persona que sempre s'ha portat molt bé, o millore a aquest fill meu que ha estat cuidant-me fins al final. O sigui, a tu et permeteix un joc de voluntats de readjudicar a cada un que l'altre tipus d'herència no el tens tan clarament. ¿Vale?
0: Quan és el Codi Civil...
1: Vos dic una cosa...
0: Que... Vicent, és lo mateix per tots, no? Repartit entre... Si són tres germans, el mateix per tots, no?
1: Això seria la regla general, sí.
0: Molt bé.
1: Això seria la regla general. Bueno. Després també vos dic una cosa, és a dir, en totes les herències, és que això dona per molt, però en totes les herències n'hi ha contrapesos. És a dir, jo no puc donar-li a un fill, imagina'm un xalet que val 400.000 euros, i a un altre un cotxe que val 30.000. Vull dir que, encara que això sigui la meva última voluntat, després n'hi ha contrapesos, que si perjudica la legítima, no perjudica la legítima, compensacions, contrapesos que n'hi ha, que s'han d'ajustar després. És a dir, m'explique, és recomanable una última voluntat? Sí, a mi sí, per a mi sí. És recomanable un testament? És recomanable, sí. Ara bé, Significa carta lliure i fer el que un vulga? No, perquè...
0: També té tota límits, no?
1: Totes les herències estan molt, molt, molt reglades per la llei, molt, molt reglamentades. Mm-hmm. Entonces, no és prou l'autovolta.
0: No és a lliure elecció, no? Exacte.
1: Efectivament.
0: Vicent, que ens quedem sense temps. Res, anem a fer una cosa. Anem a deixar tot el tema de les herències com a tal i de les desherències, que això dona per a un altre programa senceret, i ho parlem un altre dia amb més calma, què et sembla?
1: D'acord, perfecte.
0: Vicent, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre.
1: De res.
0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu, adéu.
2: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
3: Pues yo solo oigo la carretera.
2: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
4: Te esperamos en Motor Pacífico Volkswagen. Polígono Alcodar, Gran Vía Castell de Bairén 30. Gandía.
5: En Quevedos Ópticas no vendemos gafas, afinamos miradas. Porque ver letras pequeñas está bien, pero verlas con estilo, eso es otra cosa.
6: En Quevedos Ópticas te ofrecemos revisión visual gratuita, adaptación experta de lentes progresivas, gafas únicas seleccionadas con criterio, lentes de contacto y asesoramiento personalizado.
5: Porque la visión es un arte. Y no todos son artistas.
6: Ven a conocernos en Avenida Marqués de Campo 8, junto a la Renfe Gandía. Te esperamos.
7: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
8: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
9: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
10: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
11: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.

0: és nada raro.
1: I ja saben que ací en Hoy por Hoy Gandia ens agrada parlar de les festes dels pobles de la nostra comarca, de la Safor. I avui, tot i que les de Tavernes de la Vallina continuen, que en parlarem també, és el torn protagonista de Beniarjó, perquè les comença esta mateixa vesprada. Òscar Barres, alcalde de Beniarjó, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Escolta, que vos esperen uns dies ben completets, eh?
2: Sí, així és. Hem intentat fer una programació perquè va que tot el públic en general i poder gaudir d'aquestes festes, d'aquestes dies d'harmonia i de germanona.
1: Ens crida l'atenció, alcalde, que esta vesprada s'ha organitzat com una ruta per anar a veure els trajes dels festers, dels festeres, no?
2: Sí, algun any pues, ja és a costum d'ensenyar, de mostrar el que són els trajes de festers i festeres. I n'hi ha que han exposat i on es posaran a les cases i això és un poc una tradició que es feia abans i en els últims anys havia perdut un poquet i ara pareix que estigui totalment remuntant d'esta costum.
1: Que guai. Sí, perdona, que al final no t'he escoltat.
2: No, que és jo que està retomant un poc d'esta costum de mostrar els trajes de les festeres.
1: Que guai, com a prèvia de començar ja a ser un anillo de les festes, no està gens malament. Escolta, i també ens ha cridat molt l'atenció un homenatge a la parella que fa 66 anys que estan casats, Que diu pronti.
2: Així és, ja fa uns anys es va començar aquest homenatge a persones majors del poble, a persones socis de l'Associació de Jubilats i Jula i pensionistes de Beniarjó. I evidentment que es fa un homenatge i alguns anys ja a un matrimoni i a tres anys ja a una persona. I així van combinant tot perquè arribi aquest homenatge a totes les persones. I aquestes persones pues, fan això. 66 anys de casats, com un matrimoni ja molt major.
1: Mare meva, 66 anys, que es diuen pronte. Clar, alcalde, no sé si vols destacar alguna de les festivitats d'aquestes festes del poble de Beniarjó.
2: Pues festivitat n'hi ha molta durant el dia i destacar pues, la cabalgata, el dia de la paella gegant, que és dissabte, i el que són per la nit pues, el que són les verbenes i la del dissabte que va després en un DJ. I això.
1: La cavalcata, per exemple, de disfresses, que és este divendres, veritat?
2: Este divendres, sí, però després a les 7.
1: I és com en altres pobles que es partix entre la de grans i menuts o ahir va tot el poble junt?
2: Sol anar prou junt, perquè mamàs, papàs i xiquets, xiquetes
1: claro.
2: Sol anar prou junt. Tot el mateix, perquè són inclús els disfresses tenen la mateixa tipus comparseta, tots igual grans i menys.
1: Molt bé. Òscar Barres, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagin molt, molt bé aquestes festes i que nosaltres també estarem per allí, Telesafor. Farem un reportatge després es podrà veure altra volta, però bé, que res com viure-les en primera persona i estar allí. I això, destacament divendres, que hi ha les disfresses, dissabte també paella gegant, totes les nits verbenes, processons, castells, de tot. Així que no tenen excusa per no anar allí,
2: N'hi ha que disfrutar la gent del poble i la que no és del poble, que siguin com a visitants, que així som benvinguts i benvingudes tot el món a disfrutar d'aquestes festes de setembre, diria jo.
1: Totalment, molt bé. I ara que ja no fa tantíssima calor,
2: Així és. Ara que el temps, i espero que ens acompanyi el temps aquests dies de festa i que ens deixi disfrutar com cal.
1: Segur que sí.
2: No hi ha res millor fer les coses a la lluny i lluny.
1: Així és. Segur que sí, Òscar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu.
2: Escolta, adéu.
3: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
4: Sí. Ya va siendo hora.
3: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
4: Top Used Day, sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks, movemos lo que importa.
5: En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía. Carrer de Joan Ramón Jiménez 19 o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
0: Para quien empieza, para quien compite y para quien siempre quiere ir un poco más lejos. Llega Rally Store y Factor a Gandía. Un nuevo espacio multimarca por y para ciclistas. Bicicletas, equipamiento, ropa, accesorios, taller especializado y mucho más. Este 16 de septiembre inauguramos a las 6 de la tarde y te esperamos en Carrer San Vicente Ferrer 50, Gandía. Ven y conoce a referentes del ciclismo como Pedro Delgado, Ángel Casero y muchas más sorpresas. Rally Store, por y para ciclistas.
6: La vuelta al cole ya está aquí y en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía lo tenemos todo preparado. Encuentra todo lo que necesitas para empezar el curso con ilusión y después de las compras, toca disfrutar. Descubre nuestra amplia oferta de restauración, bolera y cines para compartir los mejores momentos en familia. Plaza Mayor Gandía, tu vuelta al cole empieza aquí y continúa con mucho más.

0: Arrenquem aquesta agenda cultural anant-nos-en directament a Tavernes de la Valldigna, que allí ja sabem que es va celebrar este cap de setmana el concurs dels carrers engalanats. I per allà està Daniel Ardit, que ja ens demana pas, i això és perquè ja està preparat. Dani, bona vesprada de nou, endavant.
1: Entre piràmides i miracles. Què tal, Celia, com estàs? Molt bona vesprada. Jo estic encantat perquè estic, ara mateixa podria dir que estic en Egipte, concretament en el carrer Alacant de Tavernes de la Valldigna. Ese és el lema, entre piràmides i miracles, que s'ha portat ese primer premi en el concurs de carrers engalanats, uns premis que estaven prou codiciats. I ara anem a veure que així sabe molt en aquesta carrera Alacant de primer premi. Anem a... Tinc que si m'acompanyen tres veïns que d'este carrer Alacant. Santi Pobes, Santi, molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També m'acompanya Maite Escrivà. Maite, què tal?
3: Molt bé, bona vesprada.
1: Un any més, ens retrobem en este carrer per bones notícies.
3: Tres voltes ja.
1: Ara fareu el repàs. I Lucas Berger, Lucas, què tal? Satisfet d'este carrer, no?
4: Molt satisfet, molt.
1: Comentem. Lema, jo ja he dit el lema, però, per exemple, Maite, comenta'm, sí, és el lema i és ràdio, no ho estan veient. Què podrien contar als oients que podem trobar així en el carrer Alacant?
3: Doncs pues tenim, si fos a Egipto, tres parts. La primera part és d'Egipto, que estan les seves piràmides, estan a sarcòfags, n'hi ha columnes romanes, n'hi ha de tot. Ah. La segona part està el riu Nilo, que estan els seus animals.
1: On estem ara mateixa?
3: Ara estem en el riu Nilo, que estan els cocodrils, n'hi ha hipopòtams, n'hi ha molt d'animalets. I la tercera part és on s'obri les agones, que s'obri la mar, que està Moisès obrint la mar.
1: Ara mateixa ens han obert la mar perquè entre nosaltres, de moment estem, Celia, així vora del riu Nilo. Si veguessis les cares dels animalets, arrencaries a córrer de lo ben fet que estan. Material divers, no, Maite?
3: Estem posant cartó, goma eva, gastem molta pintura, gastem coses també naturals, com foren les canyes, els plomeros de les canyes, molta cosa.
1: Ara parlarem de com va el treball, de com s'organitza, perquè són moltes mans, i si algú veí s'escaqueja, això també vull que me ho digueu. El riu Santi, premi econòmic, si se'l gasteu en sopars, en festeta, en tardeos o no?
2: No, ahir no plegué. Home, plega a lo millor poc a veure alguna paelleta, alguna barbacoeta, pels veïns.
1: Quants són de premi?
2: Són 800 euros. L'Ajuntament, el primer premi de carrer d'engalanats, donen 800 euros, que no, nosaltres solem emplear-los pues, per a comprar material per l'any següent, pues, per lo que estava dient Maite antes, goma eva, pintura, cartons, fils, de tot una miqueta.
1: O sigui, que destineu el premi de 800 euros sí. A cobrir els gastos que suposa fer aquesta meravella que tenim, perquè no només les peces que estan en el carrer, sinó estem, Celia, de costat a costat de les façanes, n'hi ha uns fils i estan penjant, són diferents elements que representen Egipte, no, Maite? Sí, sí, sí. Tot com si fos una pluja constant.
3: Sí, la primera part està tot ple de esgats egipcios, les piràmides, claus d'Egipto, la segona part també estan els camells, estan les palmeres, la lluna, i la tercera part ja és on estan la mar, que s'obri la mar, estan les gotes, els núvols, i un poc de... En tres fases ho fem. Lo de dalt també està en tres d'això diferents.
1: Sí. Que això està ben distribuït i cada cosa té la seva raó de ser. Lucas, quan comenceu, perquè comentava abans, així n'hi ha molt de treball darrere, els veïns i veïnes del carrer de la Camp, i des de quan comenceu a pensar, a treballar materials, a organitzar-vos?
4: Pues nosaltres comencem, només acabem ja aquestes festes del poble i es comencem a reorganitzar les següents festes.
1: Per poder... Directament.
4: Sí, ja quasi uns dies d'aquestes festes, pues mos la sentem i raonem què podíem fer l'any següent i ahir ja es comencem i mos organitzem.
1: Organitzar-vos, quedeu tots en un mateix lloc, us repartiu el material, les peces, aneu a les vostres cases?
2: De tot una miqueta. A veure, la gent treballa, n'hi ha xiquets, n'hi ha gent que pot més, que pot menys, que tenim coses que fer, pues la gent que pot emportar-se el material a casa i fer lo que puga, pues ho fa. Els dies que es poden eixir i posar-nos la tauleta i sentar-nos i fer coses, pues ho fem. Ah. És una miqueta repartir de tot.
1: Ah, que jo pensava que este carrer, les vegades que he vingut, pensava que no tenia eixida. I sí, això és un pas de vehicles. No?
3: Sí, sí que té eixida. És que estem un carrer privilegi perquè té l'escola ahí i estem proper de tot.
2: Quitat, no passa molt de cotxes, entonces és un molt bon punt.
1: Des de quan participeu, Lucas, i això del primer premi, com que no ve de nou, no?
4: No, nosaltres ja portem des de l'any 24 justament pues, vam guanyar el primer premi.
1: El primer any?
4: El primer any.
1: Per la Porta Gran.
4: Per la Porta Gran. El segon premi, el segon any, que va ser el 25, vam tornar a repetir el primer premi. I en guany, com que no toca també, el primer premi.
1: Diuen que no hay dos sin tres, però així diríem, no hay tres sin cuatro, no?
2: Sí, també podríem repetir altra volta l'any que ve, però bueno, ja veurem. Ja, és que, ja veurem.
1: És que la competència és dura.
2: Sí, sí, sí que és dura, sí.
1: N'hi ha molts carrers que per tot, de punta a punta del poble n'hi ha molta participació en aquest concurs. Voleu que vagi més?
3: Sí, n'hi ha 10 carrers engalanats, però em passa que quan tu guanyes un primer premi ja vas a aspirar més, claro. més. Entonces, a cada vegada fem més coses. Com si fos una drogueta, una droga.
1: Claro, guanyar el primer premi està bé, però és tot un repte i una responsabilitat per a l'any que ve. I per l'any que ve ja teniu alguna cosa clara?
2: Encara no tenim res. Suposo que ara quan s'acaben festes, traguem les tauletes, sopem o berenem algun dia ahir, pues xerrarem a veure què podem fer i, bueno, a veure què hi és d'ahir. A veure què hi és d'ahir.
1: Clar, jo ara me pregunte, Celia, si tenim a ones de mar que són igual d'altes que jo, fetes de cartró, tenim així darrere dos flamencos que m'arriben per la barbilla, estan tots els cocodrils, més animals, un buitre. Qui ha fet el buitre? És preciós.
3: El fill de Lucas.
1: El teu fill?
4: El meu fill. El meu fill que està estudiant per artista fallera, que ja és l'últim any, a veure si... Sí, s'acopla.
1: Fantàstic. Es nota que ja hi va d'artistes com tot. No, el que deia jo, per estos tamanys, la varietat d'elements que n'hi ha, què passa en tot això quan s'acaben les festes?
2: Per això, igual a algun veí li agrada algun animalet, alguna coseta, alguna figureta, i pues, a lo millor se la vol quedar. I el que no, pues, és una llàstima, però tot acaba anant a reciclar. N'hi ha escoles que volen emportar-se per a fer les seues falletes, guarderies i tal, entonces aprofiten tot això. Però és una llàstima tirar-ho, la veritat, però què fas? Ocupa molt.
1: Proposta per a l'Ajuntament. Projecte d'un museu de carrers engalanats i que vagin omplint.
3: Ui, les cotxeres i les cases estan... La casa de Lucas està tot l'any plena de coses, no? Poden ni passar, perquè està tot dins.
1: Ai, això ja veurem. Santi, Maite, Lucas, gràcies. Enhorabona per este tercer, primer premi consecutiu. I, bueno, espero que l'any que ve mos tornem a veure.
4: Mos tornem a veure.
1: Que vaig a veure la festa, que encara queda.
3: Vale, gràcies.
1: Celia, ja m'acomiade. Vaig a seguir passejant perquè m'ha quedat molta cosa per veure. De moment ja ha passat la hora de les piràmides, estic així en el riu Nilo. Ai, ara vaig a continuar a creuar la mar, que per això la tenim oberta, i a disfrutar d'este carrer engalanat. Que no tardem en vindre, que això, entre unes coses i altres, no sabem el que durarà, a disfrutar de les festes de tavernes i veure els carrers engalanats. Gràcies, Celia.
0: Totalment. Dani, moltíssimes gràcies. La veritat és que és una meravella. No només veure tots els carrers engalanats, que també, sinó tots els veïns ahí superunits i no? Fent equip per a veure si tornen a guanyar este primer premi. Com aquest riure que neix del cor, porto al foc de la foguera. I recordem rapidíssimament més agenda per a esta vesprada. Recordem que està la xerrada de voluntats anticipades a Beniarjó, de què hem parlat, que és, la veritat, és molt, molt important i molt interessant també. També a Beniarjó, a les 6 de la vesprada, es presenten els vestits, podran anar a veure a la casa de les festeres i els festers, aquests vestits que ja tenen preparats de cara a les festes que arrenquen ja d'allà. I a les 10 també n'hi haurà albaes, els festers i les festeres, cantades per Cristian Penalba i Núria, acompanyats de dolçaina i tabalets. Així que no ens ho podem perdre. De moment, nosaltres ja ens quedem així, en 17 minuts l'actualitat comarcal en hora 14 i demà més oi por oi Gandia, si com sempre, a les 12:20.
5: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.